Ja tens l'amor, ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal. Estigues llest per caminar les fosques.